Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve, nos hacen que

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: L'estil mediterrani

Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades a

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: L'hora de les notes.
4: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
3: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
4: Porto més de 30 anys a la indústria, 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno.

Sentim passió per la música. Per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou. És la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

enginyeria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny, i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. L'Associació Protectora d'Animals Sense Casa de Lloret de Mar, la PASC, organitza la primera fira solidària en què vendrà productes de segona mà per recaptar fons per a l'entitat. La fira es farà aquest dissabte de 9 del matí a 8 del vespre de manera ininterrompuda a la plaça Pere Torrent. Una representant de l'entitat, Fina Serra, explica què s'hi trobarà a les parades.
3: Durant tota la jornada hi podreu trobar una gran varietat de productes, com pot ser roba, llibres, perfumeria, articles de regal, manualitats i moltes altres coses. L'objectiu de la fira és donar a conèixer la tasca de l'associació, recaptant fons per continuar ajudant els animals al carrer i oferir un espai de trobada i participació per a

0: exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
1: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
0: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: l'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta a allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Ron.
1: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: perdre.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny, i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica, Llengua Catalana, Anglès, Castellà per a estrangers i Alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. L'esbar Joaquim Ruyra de Blanes porta l'espectacle Ballem amb tot amb una seixantena d'infants i joves al Teatre de Lloret per tancar la temporada. Serà aquest diumenge en què reunirà els alumnes de l'escola i els membres del cos de dansa en una mostra de treball realitzat al llarg del curs. El director de l'esbart, Quim Rutllan, explica que l'espectacle vol anar més enllà del moviment corporal per explicar que, quan ballem, es belluguen també el cervell i les emocions.
3: I podrem veure un espectacle que hem titulat aquest any Ballem amb tot, una mica per posar en relleu que quan ballem no només és una qüestió física, sinó que és el cap, moltes vegades el cervell, les emocions, les que també es belluguen. Tot això ho posarem a sobre d'aquest escenari. I llavors dir-vos que, per exemple, a nivell estilístic interpretarem obres, interpretarem coreografies, per exemple, a nivell estilístic interpretarem coreografies molt tradicionals, com una quadrilla o de Martorell, en aquest cas, o una cascavellada, però també hem fet aquest any una incursió amb els nois de l'escola i del cos de dansa jove amb l'àmbit de la sardana.
2: Una altra de les apostes de l'espectacle serà la incorporació de les noves sonoritats de la música d'arrel catalana. En aquest cas, els balladors interpretaran peces inspirades com les cançons de l'Osa. L'espectacle Ballem amb tot, de l'esbar Joaquim Ruyra, és aquest diumenge a les 7 de la tarda i al Teatre de Lloret. D'altra banda, el daiquiri d'una nit d'estiu és la visita teatralitzada que ha preparat Amargura Cultura a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. La proposta és un monòleg teatral, poètic i evocador, que uneix el món de la interpretació amb l'art de la cocteleria i la música en un mateix llenguatge escènic. El protagonista reivindica el daiquiri com una forma d'art efímera i ritual a través de referències a William Shakespeare, Constantí Ribalaigua i Ernest Hemingway. Escoltem l'autor de la visita, David Barba, d'Amargura Cultura.
4: Nosaltres hem topat en la quiria molts formats, però aquest repte

0: i estarà musicat, per l'August Bossom, que acompanyarà, que d'alguna manera també participa, no? Sembla com si que fos un extra, no? Al final ja es crea també un diàleg amb les notes musicals amb el propi actor i dramaturg en Joan Pau Romaní, no? Llavors hi ha aquests vasos comunicants i és un viatge conjunt.
1: La visita és aquest diumenge 21 de juny i els dies 5 i 12 de juliol a les 8 del vespre. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web de Patrimoni Cultural.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: qui vull ser.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova.

0: assisteix al concert commemoratiu dels 100 anys de temporades de sardanes d'estiu. Aquest dissabte, a 8:45 del vespre, a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. Concert amb la Cobla Montgrins, que interpretarà l'estrena de la sardana 100 anys de sardanes a Lloret, de Xavier Albertí. Aconsegueix la teva invitació al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Les sardanes d'estiu a Lloret de Mar celebren el centenari aquesta temporada i l'Ajuntament vol celebrar-ho d'una manera especial. Per això aquest dissabte es farà un concert commemoratiu. Anirà a càrrec de la Cobla Orquestra Montgrins, que precisament és la cobla orquestra més antiga en actiu. L'actuació es farà a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, un espai idíl·lic per una actuació d'aquesta rellevància, tal com assenyala la regidora de Cultura i Festes, Vereda López.
4: Un espai doncs, espectacular. Necessitàvem un espai doncs, més íntim, un espai més silenciós, que no sigués com la plaça de la Vila, doncs, que en aquestes dates ja comença a haver-hi molt de rebombori. Vam pensar que aquest era l'espai més idíl·lic, més especial que tenim actualment al municipi per fer doncs, aquest concert commemoratiu d'aquest centenari amb la Cobla Montgrins. Per tant, creiem que serà un moment especial, un moment molt bonic, que esperem doncs, que molts lloretencs i lloretenques i gent que vulgui venir de fora pugui venir a gaudir-ho.
3: En aquest concert s'estrenarà la sardana 100 anys de sardanes a Lloret, del lloretenc Xavier Albertí. L'actuació començarà a 8:45 del vespre i l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un autocar gratuït per anar fins als jardins, que sortirà a 7:45 des de la plaça de la Vila. El centenari de les sardanes d'estiu a Lloret arriba amb una novetat. S'oferiran uns tallers perquè tothom que ho vulgui pugui aprendre a ballar sardanes. Serà abans de començar les audicions dels tres primers dissabtes, és a dir, el 27 de juny i també el 4 i 11 de juliol. A més, com cada any, l'estiu estarà farcit d'audicions cada dissabte amb les principals cobles del país. La regidora considera que arribar als 100 anys de sardanes a Lloret demostra l'aposta del municipi per la cultura popular.
4: La valoració, evidentment, és molt positiva. 100 anys no es fan cada dia i costa molt de fer-ho, per tant, jo crec que això demostra doncs, el que s'ha vingut fent, s'ha apostat sempre per la cultura popular a Lloret i el que se segueix fent, que és a seguir apostant per aquesta cultura popular. A més, doncs, això, no? Reivindicar que Lloret amb Lloret, a més de tot el que, tothom sap que és, doncs, també és això, també és cultura, també és gaudir, també és aquesta cultura popular catalana que segueix viva i que, mira, doncs, 100 anys. Així que hi ha molta feina feta, molta feina fent-se ara i esperem doncs, que continuï i que es puguin fer molts anys més de sardanes a Lloret.
3: Les audicions es faran cada dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. Els dies que hi hagi tallers faran mitja hora abans. La primera cobla convidada, dissabte 27 de juny, és la ciutat de Girona.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com...

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: el Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica. Llengua catalana. Anglès. Castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

utilitza el servei de deixalleria municipal, l'espai on se'n recullen de forma selectiva els residus municipals que no tenen un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer i que poden ser reciclats o aprofitats de nou per a altres usos. L'horari del servei és de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 1 del migdia i de 5:45 a les 7 de la tarda. Els dissabtes, de 8 a 1 del matí. Deixalleria municipal. Avinguda de Can Ribalaigua. El veïnat del Molí. Els residus voluminosos no els deixis al carrer. Truca al servei habitual de recollida concertada al telèfon 972 36 89 20.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.

0: Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta a allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Alerta perquè arriba la primera onada de calor de la temporada i cal prendre les precaucions necessàries per evitar tenir un cop de calor o deshidratació. Les temperatures ja han començat a pujar i diumenge arrencarà oficialment la primera onada de calor de l'any a Catalunya. L'episodi durarà 3 dies, però cal tenir en compte que les temperatures es mantindran molt per sobre de la mitjana durant la resta del mes de juny. La regidora de Salut Pública, Vereda López, recorda quines són les precaucions que cal prendre per evitar ensurts.
3: Evitar el sol durant les hores de més calor, mantenir-se ben hidratat, procurar estar en espais frescos o climatitzats i, sobretot, també doncs, important portar roba lleugera, protegir-se amb una gorra o amb un barret, sobretot doncs, no fer activitats físiques intenses a l'exterior. En definitiva, posar sentit comú i cuidar-nos molt i sobretot també estar presents d'aquells col·lectius més vulnerables com la gent gran, com els infants o les persones que deixen malalties cròniques o aquelles que viuen soles. Per tant, tenir molta cura de nosaltres i de la gent que està al nostre voltant.
2: Per refugiar-se de les altes temperatures, la ciutadania pot anar a espais municipals refrigerats com la biblioteca o els centres cívics. També hi ha zones verdes ombrívoles i una bona opció també és anar a la platja a refrescar-se, tot i que la regidora posa èmfasi en que cal evitar les hores de més calor.
3: La platja sí que és veritat que és una molt bona opció per refrescar-se i tenim la sort de tenir-la aquí a casa, però ser molt prudents, perquè doncs això, les hores centrals del dia, que són entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda, són de màxima intensitat, per tant, si hi anem, doncs molt important buscar espais d'ombra, utilitzar protecció solar adequada, hidratar-se sovint i evitar una exposició prolongada al sol. I sobretot també recomanar, en el cas dels infants i de la gent gran, aprofitar aquelles primeres hores del matí o les darreres de la tarda.
2: Segons Vereda López, cada cop hi ha més consciència per protegir-se de la calor, però també és habitual normalitzar aquestes temperatures tan elevades que cada vegada són més habituals.
3: Crec que sí que cada vegada doncs, hi ha més consciència perquè aquests episodis de calor doncs, cada vegada són més freqüents i més intensos, sobretot en els darrers anys, però tot i així sí que és veritat que encara és necessari continuar fent pedagogia i sensibilització, com això estem fent ara, no? I sovint es tendeix a normalitzar aquestes temperatures, però la calor extrema doncs, és un risc real i és un risc per la salut i, per tant, pot provocar, doncs, com hem vist, deshidratacions, cop de calor o agreujar determinades malalties.
2: Al llarg de l'onada de calor es poden superar els 32 o 33 graus centígrads a Lloret, amb molta aixafogor i nits tropicals. Tot plegat amb sol, sense pluja i força pols en suspensió.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret.

0: tant tinc de
1: ti. A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica. Llengua catalana. Anglès. Castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Un any més, el Casal Municipal de la Gent Gran i els centres cívics han preparat una exposició de tots els treballs que han fet els usuaris en els diferents cursos i tallers. La mostra s'ha inaugurat aquesta setmana i es podrà visitar fins divendres de la setmana que ve, dia 26 de juny. El regidor de la Gent Gran, Alejandro Pérez, anima tothom a anar-la a veure.
3: Ja podeu gaudir de l'exposició d'activitats del Casal de la nostra Gent Gran i centre cívic a la sala d'exposicions de la biblioteca. Molt i molt recomanable poder gaudir dels resultats d'un curs ple d'aprenentatges, de bons moments, de compartir coneixement. Fins a finals de juny podreu gaudir d'algunes de les obres fruit d'aquest curs, al costat de mestres fantàstiques i d'unes ofertes de cursos diversos que s'ajusten a les necessitats i gustos dels nostres usuaris.
2: El regidor considera que l'exposició demostra que mai és tard per aprendre.
3: Aquesta exposició és un clar exemple de que mai és tard per aprendre, per experimentar, que no valen les excuses, que si alguna cosa t'interessa, tot és provar-ho, i per tant, molt orgullós de la nostra gent gran, i per a totes aquelles persones que fins ara no han donat el pas, que s'acostin, que experimentin, que vegin tot el que es pot fer, tot el que queda per aprendre, i que de cares al curs vinent, doncs, esperem que s'apropin i que donin el pas de formar part dels nostres cursos i del nostre casal de la gent gran.
2: La mostra està muntada a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura i es pot visitar entre setmana de 10 a 2 del matí i de 4 a 8 de la tarda.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

0: avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.
1: Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

trasera, trepitja fort, però no miris mai enrere. Tot depèn de com el vent trenqui totes les promeses. Si estem aquí tenim la sort de poder créixer, de trencar tots els silencis que ens cremen i que ens pesen. Vida, m'ho dones tot.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: assisteix al concert commemoratiu dels 100 anys de temporades de sardanes d'estiu. Aquest dissabte, a 8:45 del vespre, a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. Concert amb la Cobla Montgrins, que interpretarà l'estrena de la sardana 100 anys de sardanes a Lloret, de Xavier Albertí. Aconsegueix la teva invitació al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Els sectors empresarials de Lloret de Mar mostren la seva preocupació pel conflicte entre l'Ajuntament i la policia local i reclamen una solució immediata. La Mesa Empresarial de Turisme i els gremis d'hostaleria, restauració i comerç han enviat un comunicat conjunt on exposen com perjudica la destinació la percepció d'inseguretat que es pugui transmetre a aquesta situació. El president de l'Associació de Bars, Restaurants i Cafeteries, Marc Linares, en representació dels diferents gremis, ha explicat que directament no ha notat la manca d'efectius a la via pública, tot i que indirectament sí. El que més els preocupa, però, és la imatge d'inseguretat que s'està donant a l'exterior.
3: El que ens afecta sobretot al sector és la imatge que puguem estar donant a l'exterior, és a dir, llançar un missatge de que Lloret no és segur. Primer, que creiem que a dia d'avui doncs, això no és així, però també creiem que donar aquests missatges doncs, són preocupats perquè poden arribar a l'emissió internacional i això pot posar en risc la nostra imatge com a destinació.
2: Els empresaris s'han reunit amb les dues parts afectades i reconeixen tant que la policia local té unes demandes molt ben argumentades com que l'Ajuntament no pot superar el topall destinat a personal municipal. Tot plegat fa que les negociacions estiguin bloquejades i per això, a tocar de Sant Joan i a les portes dels mesos més forts de la temporada, reclamen que es busqui la manera que sigui per arribar a un acord que no posi en perill la destinació.
3: Nosaltres el que instem és a les parts és arribar a un acord el més aviat possible. Creiem que hi ha moltíssim en joc, moltíssim teixit empresarial a darrere preocupat, moltíssimes inversions, molts visitants que depenen també d'aquesta imatge i d'aquestes setmanes d'alta temporada. Per tant, a les portes de la Revetlla de Sant Joan, a les portes de l'alta temporada, nosaltres el que demanem és que amb dues parts facin un esforç i s'intenti arribar a un acord l'abans possible.
2: En el seu comunicat, els sectors empresarials traslladen un missatge de confiança i responsabilitat i assenyalen que tant les empreses com els treballadors, els comerciants, els veïns i els visitants necessiten certeses, estabilitat i normalitat per afrontar una temporada que és clau per al futur econòmic del municipi.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
1: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: A la Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Welcome to Mediterranean Life. Calimocho, cervecita, un poquito de siesta y fiesta.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà.

0: Casino.
1: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES, preparació per a la prova d'accés a grau superior, informàtica, llengua catalana, anglès, castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Tres actuacions ben diferents conformen el programa que han preparat els Amics de la Música per commemorar el Dia Mundial de la Música, aquest diumenge a les 7 de la tarda al Passeig Verdaguer. Tal com assegura Sílvia Castillo, presidenta de l'entitat, hi haurà música tradicional catalana de la mà de Criatura Verda, jazz amb Lucas Martínez i Isabel Membrilla Quartet i rock argentí amb el grup lloretenc Canto Latino. Les actuacions tindran una durada d'uns 30 minuts cadascuna i començaran a les 7 de la tarda.
3: La Criatura Verda és un grup gironí que fa música tradicional catalana i està format per un contrabaix, veu, violí i bandúrria, acordió i flauta. I normalment fan música valsos per dansar també, no? Després també tenim el quartet de jazz, que és un quartet de Blanes, conformat per la Isabel Membrilla, el Lucas Martí, saxo, bateria, baix, bajo i teclats. I

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: L'hora de les notes.
3: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes. Feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
2: L'hora de les notes. Per orelles gourmet.
3: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix. I a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
2: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
3: Us espero aquí.

Avui, amb una de les novetats més importants de la setmana, comencem l'hora de les notes, directament dels charts més importants dels nous llançaments del Team, Dion Gilly amb Darling. Avui venim disposats a oferir-te una àmplia selecció de les cançons que segurament estaran a les principals llistes de novetats com valors a tenir en compte. I també ens centrarem en la carrera del cantant Solly Colon, un artista de rhythm and blues que hem descobert recentment i que compleix amb tots els requisits perquè li dediquem part important del programa d'avui. Aquí i ara comença l'hora de les notes.

refrescant i molt adequat per aquesta època de l'any. El nou pop mainstream de Blue the Tiger amb Whisper, que és la cantant i baixista nord-americana que està entrant ja en un nou capítol de la seva carrera musical amb aquest pop disco. Directes cap a les colines més espectaculars per escoltar el nou de Willow. Ja saps que és el nom artístic de Willow Smith. Ens agrada la seva veu i també aquesta manera de produir al costat de Chris Grady. Talk on the Hill.

0: l'hora de les notes.
1: Mira que ens agrada aquesta guitarra que domina a la perfecció l'escenari i la comunicació 360. Cantant i showman quan cal, John Mayer, agafant el relleu de grans com Eric Clapton, aquí tens una de les seves més conegudes, Slow Dancing in a Burning Room. Tranquil·lament, un ball lent en una habitació que bull.

La veritat és que ha estat una grata sorpresa topar-nos amb aquesta veu i estic convençut que si encara no la coneixes, trobaràs el mateix efecte contagiós. Ella es diu Frine. Esa no soy yo és la cançó que hem descobert des de Mèxic amb aquest pop disco. I per cert, quina línia de baix més potent incorpora. Cántame.

0: La barreja perfecta entre la cantant Brandi Barnett i el DJ i productor Elephant, amb el seu exitós Plans. Plans que passen per deixar-se emportar per l'amor, perquè les millors coses passen quan deixes de planejar-les.
1: L'hora de les notes.

0: Cada setmana, Carles Gilibets presenta l'Hora de les Notes.
1: Com et deia al principi del programa d'avui, dedicat al cantant Sunny Colon, barreja de soul, rhythm and blues i so disco amb una combinació realment perfecta. Escoltarem diferents cançons. Ara, per començar, Disco Mushroom, pau i connexió profunda amb una persona especial.

Aquesta també amb la seva etiqueta més destacada. Una bona composició i base molt marcada amb aquest Morning de Sunny Cole, per ser gravat a Colors Studios. Estàs a l'hora de les notes.

Després tindrem una mica més d'aquest cantant anomenat realment Thierry Tetzu, nascut a Los Angeles l'any 1991. Però ara una altra de les bones cançons d'aquesta selecció setmanal. Hola, si estàs a Formentera, a Sitges, a la Costa Brava o a l'Empordà. Això és Solar.

0: Cada setmana, Carla Gilibets presenta l'Hora de les Notes.
1: Anem al rock alternatiu de No Sweets. Bé, és una barreja d'indie pop, rhythm and blues i hip-hop. Així es proclamen com una banda amb textures de rock psicodèlic. Des de San Diego, aquí tens aquest White Rose.

Ella mateixa descriu aquesta cançó com una abraçada càlida. Parla de trobar la pau interior i acceptar allò que arriba quan superes moments de dubtes i pors. Nèctar Boon amb Naturali, per seguir després des de l'hora de les notes amb un altre món especial i aquest Feel Like I Do que combina a la perfecció amb un maridatge com el que ens ofereix cada setmana aquest programa. Això és l'hora de les notes.

0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Michel Martínez ha volgut fer un homenatge amb una impecable versió del clàssic de Womack and Womack. I un tema que segur que recordaràs, i si no, descobriràs avui aquí. Teardrops.

Recorda el seu nom, Sunny Colon, que avui és part important i privilegiada del programa de l'Hora de les Otes. I és que cal escoltar atentament temes com aquest Baby I Don't Mind, estil únic, i després segueix enganxat perquè arriba Supernova.

Últims moments de l'hora de les notes i anem a per un altre descobriment pop d'aquesta setmana, amb Role Model i el seu tema High Hopes 3000. Forma part del seu tercer disc que acaba de sortir aquesta mateixa setmana.

protagonista total en la passada celebració anual de Capital Radio a Londres, a més de 80.000 persones a Wembley Arena. Un dels millors artistes d'aquest 2026, sense cap mena de dubte. I una bèstia a part del directe, Sequo, amb Dangerous Lover. Així et dic adeu per aquesta setmana. Soc Carles Gilibets i això és l'Hora de les Notes. Sigues feliç.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: La millor música a la ràdio. Nova Ràdio Lloret.
2: Nit de dissabte, 20 de juny d'aquest 2026. Iniciem Ràdio Vox, el programa de màxima actualitat musical. I ho fem amb Adela, Red Buttons.
3: Els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, Ràdio Vox, amb Albert Batlle.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Jay-Z and Chris Lorenzo, Invisible.

0: Madonna, The Love Sensation.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Andrea Bocelli, David Guetta and Megan Thee Stallion. DNA, molt d'atenció.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Alexander Stan, It's Different, en Omar Duro, Talk.

0: 33 són els minuts que ens haurà passant per damunt de les 21 hores en aquesta nit de dissabte, 20 de juny d'aquest 2026. Jennifer López, J-Lo, David Guetta, Sábame Hoy, per Satana, Gabito Ballesteros.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It.

0: The Lost Frequencies, Life It All.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: És màxima actualitat musical en aquesta nit de dissabte 20 de juny d'aquest 2026. Natalie Imbruglia, Algorithm.

0: ja fa un parell de setmanes que estem avançant un nou single de Ellie Goulding, de Black Parade Dress.
1: Ràdio Vox.
0: Ana Mena, Petitoa.

0: Les últimes novetats són en primer a Radio Vox.
1: Seguidament escoltarem a Jack Saboretti en Katie Tunstall amb aquest nou single Tempting Fate a Nova Ràdio Lloret.
0: La ràdio del cap de setmana. Radio Vox. A Nova Ràdio Lloret.

0: Love Ye, The Times.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Rose Grey, The Club to Your Name Arms.

0: La música dance de Bebe Rexha, David Guetta, The Sad Girls.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Des de la banda sonora de The Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Hem escoltat a Jay Stevens a Taboy, abans anteriorment Ferris Pierre and Claire May, The One. Ara és Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
1: 5 minuts i arribem a les 23, punt i final del programa. Un ple, com sempre, Albert Batlle amb tota l'actualitat musical. Us deixem amb Madonna, I Feel So Free.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret. A Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.